va de Moçambique e de Kumupa, Maverequeter Ondimi Uchindau. Va de Moçambique e de Kumupa, Maverequeter Ondimi Uchindau.